mig es va dormir profundament com un nadó al sofà. I hauria pogut seguir clapant fins l'endemà si no l'hagués despertat la seva pobra muller cridant que en Pau l'havia telefonat.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: va, baixa, sóc aquí.
1: Qui dirà que no quan l'energia empeny el sí? Qui posarà els homes per cantar si els veïns?
2: Petons?
1: Ara ja no cal.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem

quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de centre d'estètica. Personal per obrador de pastisseria. Professional per venda de recanvis de cotxes. Comercial. Mecànica d'equips agrícoles.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: 6.
1: Imposible, chicos.
2: Está lleno.
0: No, en serio, que venimos de...

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Ayer noche tuve un sueño, mi sueño, y en el sueño aparecía.

Ara que estem sentats tots junts a mitjanit, briseta vora mar, records de l'Estartit. Recordes els matins quan caiem a la platja des del llit, com si fos ahir.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Xevi, hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta'm,

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de centre d'estètica. Personal per obrador de pastisseria. Professional per venda de recanvis de cotxes. Comercial. Mecànica d'equips agrícoles.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

Apassiona't amb Ràdio Vic.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspir, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

0: dels cirerers. Ara som gegants.
1: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
2: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
1: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Oui.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ian Island, Joey Dolan. Qui no recorda cançons com aquesta, o aquella Lady in Blue, o Crazy Love, d'Estats Units, el 1968, Fes de mi una illa. Ah. Sempre per començar una cançó d'aquelles que ja possiblement tu havies perdut del teu horitzó, de la teva perspectiva musical. Cançons sempre d'inici, perquè diuen que el que bé comença, millor acaba, i això és el que volem, el que pretenem. Començar bé i acabar encara millor les dues hores, els 120 minuts del nostre Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Cordials salutacions des de Canal 20 Ràdio, des del Bressol del Penedès, de Joan Enric Vidal. Des d'aquí i per tot el món, amb freqüències per tot Catalunya i Andorra, però per tot el món, des de les aplicacions tècniques i tecnològiques, que no anem a enumerar una per una, perquè si no ens passarien dues hores volant. Salutacions de l'equip de la ràdio, i també fent l'extensiva a les companyes i companys de les diferents emissores que cada cap de setmana inclouen les dues hores del nostre Para que no m'olvides, tres dècades en antena. Quart de segle llarg d'emissió, de remember, de records. T'agrada recordar, ets en bona sintonia, ets el Para que no me olvides, ni siquiera un moment. Potser ens plantejarem algun dia i fer-li un homenatge i honor, ara que diu que ja acaba el seu recorregut musical, portar aquí a Llorenç Santa Maria, després de que gràcies a la seva cançó poguéssim batejar aquest programa ràdio històric míric de la música revival arreu de Catalunya. Per què no? Avui la cosa promet, sempre, però avui també. Hem fet molts festivals amb el de curs i recorregut d'aquest Para que no m'olvides, sobretot Eurovisió, diverses vegades, amb èxits, en cançons triomfadores. Vam fer un festival de la cançó mediterrània que feia a Barcelona. N'hem fet algun també de Benidorm. Però no sé per què mai hem fet presència i hem fet, doncs, en ressò d'un festival important que, de fet, és el que ha tingut més longevitat, a part d'Eurovisió, dins del món dels festivals, i que, a més, manté la seva línia rígida del seu començament l'any 1951. Estem parlant del festival, del mític festival de San Remo a Itàlia. Us proposo escoltar cançons i cantants de San Remo amb el pas dels anys. Evidentment que frenarem la nostra carrera, el nostre recorregut musical cap als 80, però des dels 52-80 dona per molt. Cançons que sí van guanyar i altres que no van guanyar, que simplement van participar. Inclús ens feren ressò de la presència curiosa d'alguns cantants del nostre país que van anar amb aquest festival de San Remo i que no van ser masses, però que van ser prou curiosos. Anem amb una mostra del que pot ser aquest especial San Remo avui del nostre Para que no m'olvides. Aquesta cançó tan bonica d'un senyor que es diu Eros Ramazzotti, un dels cantants que més presència ha tingut com a cantant i també com a presentador. Una de les cançons que va interpretar Ramazzotti a San Remo és aquesta, Adesso Tu, tema preciós. Un Ramazzotti que entrava amb força a la música italiana i del món a meitat dels 80.

Des de tu va ser l'any 1986 que guanyava Eros Ramazzotti. Però algú preguntarà quina va ser la primera cançó que va guanyar el Festival de la Canción de San Remo? Doncs va ser aquesta l'any 1951, fa alguns anyets ja, tants com 72. Cantava Nila Pizzi, un nom ranciament italià. La cançó es deia Grazie del Fiore. Com podem veure, és so dels 50. Quan nosaltres érem la majoria un projecte o algú encara estava en panyals. Especial San Remo, primera cançó guanyadora l'any 51. Va repetir èxit a l'any següent, el 52, amb Bola Colomba. Però aquesta és la Grazie dei Fiori.

0: primera cançó guanyadora de San Remo amb aquest especial avui dedicat a aquest mític festival que des de l'any 51 cada any. Després farem una mica d'història d'aquest festival de San Remo, de la cançó de San Remo. Gràcies del fiore, gràcies a les flors. Lila Pizzi.
1: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana, viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

0: L'any 1980 la guanyadora va ser aquesta Solo Noi. La veu prou coneguda, Toto Cutugno, un dels cantants de la nova fornada de la música italiana. San Remo i les seves cançons i els seus èxits, guanyadores o no. Parlem una mica del Festival de la Cançó de San Remo. El Festival de la Cançó Italiana de San Remo, conegut originalment com Festival de la Cançó Italiana e Festival di San Remo, va començar a celebrar-se l'any 1951. Es celebra anualment al Teatre Ariston de San Remo. Originalment, la seu del festival era el Casino de San Remo, que va quedar petit. Durà durant 5 dies, 5 nits, de dimarts a dissabte, sempre a principis del mes de febrer, s'ha begut sempre inalterable. Es tracta d'una competició en què els intèrprets de cançons originals compostes per autors italians són votades per un jurat d'experts, un de demoscòpic i un pel públic. També hi ha premis otorgats per la premsa especialitzada. És realment original el festival i que es manté avui en dia totalment inalterable, en què la música és en rigorós directe sempre. No hi valen playbacks, interpretada, això sí, sempre per l'orquestra de la ciutat de San Remo. El guanyador o la guanyadora del festival pot decidir si participa o no al Festival d'Eurovision representant a Itàlia. Al mateix temps, s'hi acudeixen cada any com a convidats grans figures de la música mundial. És el festival de cançons més famós d'Itàlia i un dels més importants del món. I s'ha convertit amb el pas dels anys en un dels principals aconteixements mediàtics de la televisió italiana, la RAI. Es transmet en directe per la cadena pública RAI 1 i s'organitzen programes especials i debats en totes les seves edicions. El Festival de la Cançó de San Remo avui és qui ens ocupa amb aquest Para que no me olvides. Cançons i més cançons que nosaltres posem aquí i també fem una mica d'història. Una cosa també prou curiosa d'aquest festival, que nosaltres volem enumerar, és que els presentadors són una part molt important, a part dels cantants que puguin guanyar o no guanyar, i que participin, que d'entri el presentador, presentadora i director del festival, és una notícia molt comentada i debatuda a tot Itàlia. Per tant, doncs, Festival de la Cançó de San Remo avui, el nostre Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Domenico Modugno, no cal dir-ho, va ser un dels cantants més prolífics amb aquestes presències al festival. El va guanyar diverses vegades, cosa que mai va lograr fer al Festival de la Canció d'Eurovisió. Un dels èxits de Domenico Modugno a San Remo va ser l'any 1959.
1: Penso que un sogno così
0: amb aquesta cançó, conegudíssima, Nail Blue, Dipinto di Blu. San Remo, Domenico Modugno, per ser a més d'alguna vegada, perquè va guanyar fins a 4 vegades.

0: nel blu.
1: Nel blu, nel pinto di blu, també coneguda com Volaré. Era norma que hi haguéssim dos cantants amb alguns anys. Domenico Modugno, aquest Volaré, que nel blu, nel pinto di blu, la va cantar en Johnny Dorelli. Més cançons de Sant Remo, conegudíssimes. I, evidentment, que tant el Volaré com aquesta cançó van anar a Eurovisió. De Sant Remo, en directes a Eurovisió, si el cantant i la discogràfica ho creien convenient. Aquesta és conegudíssima. No, no l'età.
2: No, no l'età.
1: No tengo edad para amarte, per amarte.
2: No, no l'età.
1: Gigliola Cinquetti, la preciosa Gigliola, que va compartir cartell l'any 1964 amb Patricia Carli.

0: Recordar és tornar a viure. Recorda amb nosaltres tots els caps de setmana i festius al Para que no me olvides.
1: I és que elimina.
2: Para que no me olvides, avui tenim un petit problema amb la tècnica, però evidentment a vegades això dels ordinadors és complexa i complicat al mateix temps. Seguim buscant cançons d'aquest festival de San Remo i seguim buscant cançons amb permís de la tecnologia i amb permís de les noves ciències de la comunicació. Ara sì, podem escoltar Peppino Di Capri, un altre dels grans cantants italians, expert en festivals d'aquella època. Una cançó preciosa que es diu Un grande amore.
3: Da te, pescatore lontano dal mare.
2: Aquesta cançó de Peppino Di Capri, que havia triomfat ja moltíssim a la dècada anterior dels 60, amb temes Contessa una spiaggia, o una versió que va fer del tema Il Mondo. Aquesta va ser la cançó guanyadora l'any 1973. Un grande amore e niente più. San Remo, protagonista avui al Para que no me olvides.

Preciosa cançó de Pepino Di Capri. Un grande amore, niente più, la guanyadora San Remo l'any 1973. Com podem veure, anem saltant d'un any a l'altre, però tampoc es tracta de fer una rigidesa musical d'any per any qui va arribar a guanyar. De moment tenim el Moduño, que repetirà perquè va ser el que més vegades es va emportar el gat a l'aigua. Però una de les coses curioses d'aquest festival de San Remo, que es celebra ininterrompudament des de l'any 1951, és la participació d'alguns cantants de fora d'Itàlia. Pel que fa al nostre país, hi ha hagut algunes incursions prou curioses que anirem escoltant també molt de curs d'aquest Para que no me olvides dedicat a aquest mític festival de la Canzone di San Remo. Festival de la Canzone Italiana o Festival di San Remo. Des del 51 a tope. Curiosament, l'any 1967, los bravos, el que veieu, van fer incursió en aquest festival. Els Bravos va ser el primer grup espanyol, o cantant també, a la història a participar a San Remo. I van fer-ho amb una cançó prou curiosa després d'haver triomfat plenament amb el Black is Black a nivell internacional. Un èxit com el Black is Black que els va servir de poc perquè van quedar eliminats amb el tall final d'aquesta competició. I van fer-ho amb una cançó amb un títol italià. La cançó que no és de les més conegudes del repertori de Los Bravos amb el seu gran solista Mike Kennedy. Això vol dir que al quedar eliminats a la fase final no van poder actuar amb l'entrega final. Per aquells temps, el concurs el presentaven artistes en parelles i la victòria era molt compartida. Per tant, els Bravos van tenir que compartir cartell. Amb una cantant mítica d'Itàlia que es deia Milva. Una conjunció una mica estranya, Los Bravos i la Milva, eh? La cançó, no obstant, sí que la coneixereu. No va ser ni de la talla del Black is Black, ni la moto, ni etc., ni Los Chicos con las Chicas, però sí que tenia el seu punt. Se'n recordeu de Los Bravos i aquella cançó eurovisiva? O, més que eurovisiva, San Ramonera? San Remo, Los Bravos, 1967. El tema es deia Uno come noi.

0: Los Bravos a San Remo. Curiós, 1967. Fent tàndem amb la Mela Pizzi. Para que no me olvide, San Remo. Una de les cançons més celebrades i un dels cantants més coneguts de la Itàlia 60 que compartia rivalitat eterna amb Domenico Modugno era Claudio Villa.
1: Buongiorno.
0: A l'any 55, 1955, abans d'ahir mateix, 60 anys quasi bé, va compartir cartella amb Tullio Pane per cantar aquest tema dramàtic. Buongiorno, tristesa. Bon dia, tristor. Mare de Déu. Bon cap de setmana, para que no me olvides. San Remo avui i les seves cançons.

a San Remo l'any 1983. No van guanyar, però van emportar-se el Premi de la Crítica Mia Martini, perquè a part de ser guanyar o no guanyar, hi ha altres premis amb aquest festival. San Remo, Festival de la Cançó Italiana de San Remo, Festival de la Canzona Italiana o Festival de San Remo. Des de l'any 1951, sense treva, portant música italiana i també amb algunes presències importants externes i quasi bé testimonials. Abans he pogut divertir-nos amb la presència de Los Bravos amb el tema Uno Come Noi. Veurem que altres veus també van sumar-se amb aquest festival. Anem saltant des del seu inici, endavant i enrere, en cançons guanyadores i altres que van participar en força èxit. Matías Bazar, un conjunt que venia ja de tenir grans èxits com aquell mític Solo Tu, o aquell Mister Mandarino, o aquell Rayo de Luna, van cantar aquesta Vacanze Romane l'any 1983. Premi Mia Martini. També grans mites de la música italiana com Adriano Celentano van fer la seva incursió en aquest festival. Adriano Celentano, que venia també de triomfar en el món del cinema amb una pel·lícula curiosa i on era el gran protagonista, i una pel·lícula realment picarona en aquella època, es deia L'Història di Serafino, va incloure aquesta cançó, que va portar al mateix festival de San Remo. Estem situats a l'any 1970, compartint cartell, com no, amb la seva senyora Claudia Mori. Senyor, amb ella ho compartit tot i més. La cançó que va anar i va guanyar, com no, amb el xou a l'italiana del polifacètic Celentano, va ser aquest tema que té un títol surrealista o realista, que cadascú el posi com vulgui. Qui non labora, non fa l'amore. Aquí està, ni més ni menys.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

0: que va, que aquesta cançó. L'any 1982, història de tots els dies, història di tutti i giorni, va guanyar Riccardo Fogli San Remo 82.
1: La banda sonora de la teva vida.
2: Ponle color a tu música.
0: Ens aneu disculpant de les avui. Podríem dir incursions externes amb aquest pare, que no m'olvidés. Però, en fi, el dia que més t'ho esperes salta la llebre i has d'anar fent el pèntix equilibris perquè la tecnologia funcioni perfectament. Però seguim endavant. Para que no me olvides.
1: Para que no me olvides. La banda sonora de la teva vida.
0: Dèiem que hi havia també presència externa amb aquest festival de San Remo, que era testimonial perquè els cantants que anaven a fi no arribaven quasi bé mai a la final, perquè el que es tractava era amb aquest festival de triar la cançó que aniria més tard, mesos més tard, a participar al festival de la cançó d'Eurovisió. Aquest festival sempre es celebra la primera setmana de febrer a San Remo des de l'any 1951, ininterrompudament. Algunes cançons van anar-hi, altres no. Unes van anar-hi amb èxit, altres amb molt poca fortuna, com és el cas de Domenico Modugno, que va renunciar ja a anar a Eurovisió perquè va dir que no era persona grata amb aquell festival. En canvi, el seu país era un gran ídol. Ja l'hem pogut sentir abans, el Domenico Modugno, amb el Nail Blue di Pinto di Blue. Cançons de San Remo, avui fent aquest especial amb aquest festival, que curiosament al pas dels anys mai havien fet un especial dedicat a San Remo i a les seves cançons i els seus cantants i els seus èxits. Et sona la música, eh? La música de Five Dimension, de la quinta dimensió, Let the Sunshine In, Aquarius, de l'òpera rock Hair. Curiosament, l'any 1968 va aparèixer un joveníssim Roberto Carlos per fer tàndem amb un dels ídols també de la música italiana dels 60, Sergio Endrigo. Qui no recorda aquella cançó que es deia El Arca de Noé, partirai, l'Arca de Noé, partirai. Bé, doncs Roberto Carlos va participar en un tema que va convertir, com dèiem, en Sergio Endrigo. I van emportar-se el primer, en fi, el primer premi d'aquest festival de San Remo de l'any 1968. El tema és preciós, es diu Canzone per te, una cançó per tu.
3: La festa appena cominciata

Il cuore è uno zingaro, il cuore zingaro, més coneguda en la versió de Nicola Di Bari, però va compartir cartell al festival de l'any 1971, la Nada, que venia a triomfar amb aquell tema Macfredo fa. Para que no me olvides. You can dance, you can dance with the Nada, una gran cantant de la Itàlia 60-70. San Remo, avui al Festival de San Remo, gran protagonista. Bé, però Nicola Di Bari, a l'any següent ja no va ser necessari, no era obligatori, compartir cartell entre dos cantants, dos artistes. I Nicola Di Bari, que va triomfar, va guanyar aquest festival conjuntament en la Nada l'any 71, a l'any 1972 va repetir cartell en solitari. I va fer-ho amb una cançó, per mi, la més bonica del repertori, entre les moltes boniques que té aquest gran cantant italià, Nicola Di Bari, de nom ranciament italià. És una cançó preciosa que, quan encara hi havia, s'estilava a posar música lenta a les discos, a la dècada dels 70, aquesta era imprescindible. Deia algo així com Il giorno di l'arcobaleno. Aquí la van batejar com Los días del arco iris. A l'any 71, Nicola Di Bari en Nada. L'any 72, Nicola Di Bari en solitari. Il giorno di l'arcobaleno. San Remo i la seva història amb aquestes cançons.

0: Recordar és tornar a viure.
1: Recorda nosaltres tots és tornar a viure. Els caps de setmana viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

Bella da Morire, el grup que va guanyar l'any 1977 va ser Homo Sapiens, un grup a l'estil d'aquells grups amb veus molt finetes, com era My Cousine de Campanya, o també eren altres conjunts d'aquella època, com Homo Sapiens, que van guanyar amb Bella da Morire l'any 77. Els New Trolls. I és que Itàlia és un país inversemblant musicalment. Avui, aquest paraquè, no m'olvidés, entrant-se amb San Remo, aquest mític festival de la cançonissima italiana. Un festival que ha tingut cantants que més tard o més d'hora van ser coneguts arreu del món des d'Itàlia. Des d'Itàlia i també internacionals. Domenico Modugno, Claudio Villa, Iva Sanici, Bobby Solo, Nila Pizzi, Zigilola Cinquetti, Giotti Dorelli, Nicola Di Bari, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Ero Ramazzotti, Adriano Celentano, Mina Mia Martini, Patti Pravo, Aipu, Riccardo Fogli, Toto Cotugno, Umberto Tozzi, Succhero, Lucio Dalla, Lucio Battisti, Ricky e Poveri, Mattia Bazzar, Gianni Morandi, Richard Cocciante, Anna Auxa, Fausto Leali, Massimo Ranieri, Enrico Ruggieri, Marco Massini, Paolo Valesi i també cantants internacionals com José Feliciano, Ray Charles, Stevie Wonder, Louis Armstrong, Elton John, Madonna, Mirla Castellanos, Luis Miguel, Sandro, Roberto Carlos, el que hem sentit amb la cançó de Perté, i Sergio Dalma. Ep, i me'n deixo un. I me'n deixo un, que van participar també a San Remo. L'any 1973 venien de tindre un número 2 a Eurovisió, van anar també a San Remo a provar sort i van arribar a la fase final. Mocedades, grandiosos, amb la Maya Oranga, la Izaskun i tota la gent fantàstica de Mocedades. El tema va ser aquest, Adio Amore.

No obstant, potser que posem la versió italiana que va ser la que van cantar allà, l'any 73 a San Remo. A veure com sona. Així estem en millor sintonia de San Remo.

Xíngara, Bobby Solo va compartir cartell i va guanyar el Festival de San Remo l'any 1969, compartint cartell amb una gran dama, Iva Zanicci, que més tard escoltarem també en solitari, perquè ella també va triomfar l'any 1974. També dintre de les curiositats de San Remo, l'any 1967, aquest festival va tenir el dubtós honor de protagonitzar la Crònica Negra quan el cantant Luigi Tenco va ser trobat mort a l'habitació de l'hotel mentre es feia el festival, l'edició número 17. Si bé es parla generalment de suïcidi, resten encara molts dubtes sobre per què va morir l'amor verdadera de Luigi Tenco, aquell que havia triomfat en Ciao, Amore, Ciao. També hi ha hagut de duets, no cantant diferenciats, sinó junts. Com no, parlar de duets a Itàlia és fer-ho de Albano i Romina Power. L'any 1984, després de diferents intents de fer-ho Albano en solitari i cantant ja amb la Llavors ha mort a la seva vida, Llavors, Romina Power va triomfar al festival de l'any 1984 amb aquesta cançó. Què serà? Qui serà? Qui serà?

No em negreu que era una preciositat aquesta cançó de la Iva Sanici. Ciao, cara, com està, Iva C? El primer premi de San Remo de l'any 1974. Iva Sanici, que havia fet tàndem amb altres cantants com Bobby Solo, amb la cançó Chingaro, o amb Claudio Villa, amb la cançó Non pensare a me, va anar en solitari per emportar-se el primer premi de San Remo 1974. Para que no me olvide, San Remo, avui protagonista. Let's go to San Francisco, la música de Floyd Pullman. Abans fèiem menció als presentadors. Cada any la tria dels presentadors i director del festival és una notícia molt comentada i debatuda a Itàlia. En els darrers anys s'ha repetit la fórmula de presentar-lo dos anys seguits. Així, l'any 2014-15 va repetir el periodista Fabio Fazio i l'actriu còmica Luciana Lidizetto. També cantants han presentat, com és el cas de Claudio Baglioni, que va fer-ho l'any 2018 i 2019. O també Amadeu Umberto, Amadeus, l'any 2019. També altres veus com Rita Pavone van presentar aquest festival de San Remo en alguna que altra ocasió. Rita Pavone, que curiosament mai va guanyar aquest festival, i no ens costa cap participació tampoc amb èxit. Tornem a rebobinar, perquè el festival va començar l'any 51. Abans hem pogut sentir la que va ser la primera cançó guanyadora a San Remo, l'any 1951, amb l'italiana, no cal dir-ho, Nila Pizzi, amb Gràcia dei Fiori, Gràcia de les Flors. Però un dels cantants mítics històrics de la dècada dels 60 era Claudio Villa. Claudio Villa va participar en diferents ocasions fent tàndem amb Tullio Pane, amb el Bon Giorno Tristesa, que abans hem escoltat. O també amb el mateix Nunzio Gallo cantant corde de la mia guitarra. Claudio Villa va apuntar-se a guanyar en solitari aquesta cançó. Un tema trist d'acomiat. Una cançó bonica, perquè els italians ja sabeu que amb això del romanticisme són uns autèntics experts. Addio, addio, una cançó prou coneguda que va tenir aquí al nostre país moltíssimes versions.

0: Era Elisa, cantava Alice. Es van trencar tots els tòpics del Festival de Sant Remo l'any 1981 amb aquesta cançó interpretada, però de veu senzillament diferent. Alice, Era Elisa, primer premi 81, Sant Remo. Para que no me olvide, recta final especial San Remo i les seves cançons i els seus cantants i la seva història. Ai, ese beso.
1: Eso beso.
0: Blanca. No va anar a San Remo. La posem de fons perquè recordis el gran Polanca, que a part de cançons molt meloses com Diana, Adam i Eva i companyia, va tenir temes com aquest, a ritme de cúmbia, ese beso. Ai, ese beso. Roma de cúmbia i bossa nova. Bé, doncs, Alice, l'any 81, començant dècada, va tindre aquest èxit. Després seguiria Ricardo Fogli, que hem pogut sentir. I tornaven a tindre presència també en la dècada dels 80, la presència de l'un conjunt. Abans ja pogut sentir la vacança romana de Matia Bazar. La van competir l'any 1983, tot i que la van guanyar, i que va ser Tiziana Rivale qui van portar-se el primer tema, el primer premi amb el tema Serà, què serà? Però sí, l'any 85, Ricky e Pobre, ja molt coneguts en aquella època, van triomfar amb aquesta cançó. Ricky e Pobre, serà perquè te amo. Ai, ai, ai, serà, serà. O me enamoro de ti. O aquesta cançó, Si m'enamoro.

celebra anualment, com dèiem, el Teatre Ariston de San Remo, encara que va començar a fer-se efectiu el festival al Casino de San Remo durant 5 nits de dimarts a dissabte, sempre la primera setmana de febrer. Es tracta d'una competició en què els intèrprets de cançons originals compostes per autors italians són votades per un jurat, un d'experts, un de demoscòpic i pel públic. I també premis que otorga la premsa especialitzada com el Premi Mia Martini als cantants novells o revelació. Puc retre un petit homenatge amb el fons de Winchester Cathedral de la New Waterfield Band amb aquest festival que tantes i tantes seus va tenir i també amb algunes participacions externes, algunes del nostre país, però també de grans cantants internacionals. És que San Remo ha estat, sens dubte, un festival que s'ha mantingut fidel amb el pas dels anys i que avui en dia manté encara la seva línia, la seva estructura, quasi bé dels seus inicis, cosa que no ha passat amb altres festivals que ja són prou coneguts. També hi ha hagut participacions de cantants italians realment curioses, com és el cas de l'any 1987, en què van ajuntar-se tres mítics. Atenció, els noms que vaig dir, Gianni Morandi, Umberto Tozzi i Enrico Giugeri, per cantar tots junts de forma conjunta aquesta cançó, Si può daria più. I amb aquesta cançó, amb aires de San Remo, amb aires de festival avui, un programa que no havíem fet mai encara. Petons per elles, abraçades per ells. Joan Enric Vidal, Para que no me olvides. La banda sonora de teu sempre en cap de setmana, amb aquesta emissora i amb aquest punt del dial o amb aquesta aplicació que tu ens escoltes. Que vagi bé. Des de l'equip de la ràdio, el nostre desig que segueixi recordant. Recordar és tornar a viure. Recorda nosaltres el Pare, que no m'olvides. Tornem la setmana que ve. Salutacions, companyes i companys de les emissores en sintonia i des de Canal 20 Ràdio, des del Bressol del Penedès. Sigueu molt feliços. Gianni Morandi, Tozzi, Enrico Ruggeri, els tres junts. Si ho daria piu.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

0: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana, viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
2: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
3: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
4: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
2: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots.

amor meu que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom, vingui a mi el vostre codi, satisfeu la meva voluntat, així a la terra com al metavers, el meu like de cada dia.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat, així a la Terra com al metavers. El meu like de cada dia.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.